El cor viril s'agogn cun il mulin solitari, gevisau de vendelin caiochen de giuvalta, el odiu gest in gratulazion dobla pel Paul Fried sensisonta ciunons per Balzer Arpagaus sel siatontavel anniversari.

Gud och sätta i la charami. Sinut va bain si vertu. La la la la la la la la la. Lascia il mondo con se stravage, vebe promai, stai di pace, lascia be a ces l'urbe.